0: Sí, se enseñó Sara.
1: Pues han sido oídos.
0: Tens en ensorra, que un capillo està a Sant Cetabre.
1: Tots han estudiat els dies, sé que és.
0: Està fortint i des de
1: Well, that is nice.